0: ẹlọwọ́jú
1: ẹlọwọ́ ẹlọwọ́ ẹdàbàkọ̀
0: ayé mi
1: my life
0: jáde nínú àjàgànà
1: part of yester yoke
0: àjàgànà
1: yester yoke
0: tó gbé mi pamọ́ fọlọ́ọ̀rẹ́
1: máa
0: já mo jáde nínú àjàgànà àwọn ọba.
1: Ayé mi jáde nínú àjàgànà
0: ayé mi.